0: La Gievgia sin undas remontes e els dus de fanadur a chavus. Lesses oz forse fa una buona causa, lu sa metter al sundant a cor.
1: Ils 24 de circladur han dus terra trembels desastrus fac tremblir la Venezuela. Las tremblides en las pli fermas en il paiais, de pi passa in centenar. Erschi la dimensiun exacta de la catastrofa, ne beciang clara, mussen en primas valitaziuns in una gronda destrucziun. La cedaina da fortuna appellescia alla solidaritat con ils umans pertuciats. Grazie fic per annunziar vostra donazione al numero gratuit 0800 87 07 07.

0: Tchai, Teutlen, Afons, wo jem per Musica, je oz vignin se si suoi, ai trovo den ton oni tic-tic pazienzia. Nus venum nadamen duas gratulaziuns sil diajavel on de nascientia. Ine gappel a Malea Albin de Tron, ad ine gappel Matthias Vakir de Stjampf, ca an omis nus oz diaj ons aprels datilu Musica, a gratulaziuns, e la ura de gratulaziuns nevende meselina, a nus ven on ine gratulaziun per la Berta Maruc Gredig de Schuel e la Festivalschatz si sont tatschun ans. Ad els treis, die Vigil de Cor, cordiale gratulazion. Gudi, wie es di, schei bain cum vus, schei puprenia in tec a tot tot albien pel futur.
1: La Copina.
2: Presentado il bogn engiadina a Schuel. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch
0: A chi a un anniversari oz, a chi es chasen us forse e un gratula, an conuscis vusen si chi ca oz als dus de fenedur anniversari, lu telefonai osi 0800 2030, 0800 2030, las linges aine vertes.

0: Ils angles saran eir contents chi stan bechank tornar a cha da la VM. Eir vus oters savez gudanier con giuir il nos gi per la VM angivinar moments legendaris da balapè in moment cerchainza eir oz avant las dish. Al microfone Sergio Guetsch, Joveshan Bunde.
1: Man vergleicht

0: Il sitz de stat per vus.
1: Stat per las orellas, nossa redacziun da musica propona per oz il hit de stat, il 1999.